0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por hoy Gandía.
2: Hoy por hoy Gandía, Daniel Ardiz.
3: Són les 12 i 20. Molt bona vesprada. Què tal estan? És dilluns 11 de maig i ja està en marxa la vaga indefinida dels docents davant una conselleria d'educació que, segons insisteix el professorat, es nega a seure a taula i negociar les seues condicions de treball. Des de la coordinadora de docents de la Safor Valldigna s'han organitzat una sèrie d'activitats reivindicatives per a mostrar les seues reivindicacions, i és que, com assenyalen professors i professores, estar de vaga no és estar de vacances.
4: El futur de l'educació pública valenciana es juga ara. I nosaltres, des de la coordinadora d'AMPAs de Gandia, diem alt i clar: menys ràtios, més qualitat, més professorat, menys burocràcia, més valencià, més dignitat, per una escola pública forta, inclusiva i respectada.
3: La jornada d'avui començava amb una concentració a la plaça Major de Gandia amb la lectura d'un manifest. El que acabem d'escoltar és part d'aquest text. Allí ha estat Marta Ferrer. Marta, molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
3: De seguida escoltem, no?, el que ens portes d'aquest escenari, però abans, Anna Llopis, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
3: Tenim dades del seguiment de la nostra comarca d'esta primera jornada de vaga indefinida.
5: Així és, són dades que ens faciliten des del sindicat STEP, que ens diuen que en la majoria dels centres que han pogut parlar en ells, el seguiment de la vaga està sent superior al 80%, fins i tot fins al 93-96%, per exemple, en el CEIP Magraner Tavernes un 95%, Ausias Mar de Gandia 51%, Gabriel Siscar d'Oliva 80%, els Desamparats d'Oliva 93%, 95% en el Santana d'Oliva, en el Joan Martorell de Gandia 68%, tenim per exemple en Sant Antoni de Pàdua Cereza 93%, Sant Pere Apòstol 96%, Elies Mondúber de Seraco 84%, Rois de Corella de Gandia 75% i el Cervantes 87%. En l'Escola Oficial d'Idiomes menys un 25%.
3: I també tenim dades respecte a Beniarjó, no?
5: També en Beniarjó, exacte, un total dels 15 docents de plantilla que tenen al centre, 8 estan secundant la vaga, és el que suposa un 53% del professorat.
3: Bueno, tindre en compte que, d'acord amb els serveis mínims establerts, un membre de l'equip directiu, un docent d'educació infantil i dos docents d'educació primària han estat designats per garantir el funcionament mínim del centre. I anirem fent el seguiment de com transcorre aquesta primera jornada de vaga indefinida. A veure si al llarg del programa podem actualitzar i analitzar com ha anat aquesta primera jornada en general. Anna, gràcies per la informació i les xifres. Veiem que són en molts centres se supera el 90% del seguiment d'esta vaga, i ara mateix està tenint lloc a Gandia, a València, una manifestació, perquè la plaça de l'Ajuntament, en este cas, Marta, estava plena.
6: Estava de gom a gom, famílies, docents, professorats, colze a colze, entre altres reivindicacions com escoltaven les principals: menys ràtio, més inversions i unes millors infraestructures. Allí, Dani, he pogut parlar amb Guillermina Delgado, que és la presidenta d'Escola Valenciana i docent, a més amb el representant de la coordinadora de docents de Safor Valldigna, i amb Javier Nadal, que és docent de FOL alias Tirant-lo Blanc. Ens contaven això. Carlos, quina diries que és la salut de l'educació pública a hores d'ara?
7: La salut de l'educació pública estem en la UCI. No és que ho diga jo, però instituts, escoles d'idiomes, centres d'educació especial, escoles, llevat d'algunes escoles de poble, que en els pobles no ha hagut tanta pressió demogràfica, sobretot per el procés migratori, però en Gandia estem col·lapsats.
8: A hores d'ara la salut està en la UCI. Portem molt de temps reclamant a Conselleria i no ens fa cas. No, encara no hem tingut una negociació en condicions. i la situació ha arribat a tal extrem que ara estem així.
9: Per a veure el que passa, ja que anar a l'aula. I per això convidem a que la gent que està per a negociar, que no vol sentar-se, vagi a les aules. Ràtios són enormes, hi ha més alumnes per classe que puguen suportar, hi ha molta diversitat, que és un reflexe de la societat, i per això n'hi ha que atendre-la. Necessitem que el valencià també sigui una prioritat i necessitem que els salaris del professorat siguin dignes, no estiguin congelats durant fa tants anys. Per això doncs, convidem a tota la societat a que invertisca en educació, que és el nostre futur.
6: És el futur, Dani, i ja ho hem escoltat. Estes són algunes de les reivindicacions i, a més, afirmaven docents que l'actitud de la conselleria doncs, no ha sigut de voler consensuar i negociar acords. Però, Dani, també eren molts els alumnes que han participat en aquesta mobilització, que al capdavall són els que més pateixen la precarietat en què treballen els docents. Tenim el tall d'alguns alumnes. Daniel, a quin institut vas?
10: A l'Ausia Smart, així de Gandia.
6: I Daniel, què és el que reivindiqueu avui així a la plaça de l'Ajuntament de Gandia?
10: Reivindiquem una educació pública que està en perill, la millora de les condicions laborals dels profes i també les nostres, la dels estudiants, perquè n'hi ha ràtios inacceptables. Classes en 35 alumnes que no es poden sostindre pel seu propi pes i que acaba pues, degenerant la nostra capacitat.
6: Diries que està en risc també l'ensenyament en valencià, per exemple?
10: Clarament, hi ha polítiques que bueno, atenten contra l'ensenyament en valencià i que es nota a classe. No parlem en valencià i hauria de ser així dins del nostre país.
11: Això és una vaga molt necessària. Els mestres tenen que cobrar més diners i han de viure correctament i aquestes polítiques que estan posant no són adequades. Jo vinc així a la vaga perquè... En part, ma mare és mestra i jo sent la necessitat de vindre així a deixar clar com pensem i la nostra postura.
6: Acabem d'escoltar a Daniel Rufat, que és alumne de l'IES Ausias Marc, i Arnau Climent, que és alumne de l'IES Maria Enríquez. He de dir, Dani, que molts dels alumnes que hi havia eren fills dels docents i estaven ahí recolzant els seus pares i les condicions que requereixen.
3: Clar, que millor que ells, no?, que de conèixer les condicions en les quals treballen.
6: Exacte. També, Dani, per la seva part, la regidora d'Educació, Esther Sapena, continua reclamant un altre centre a la ciutat per poder abastir a tot l'alumnat en unes condicions òptimes.
12: Portem 3 anys reivindicant la necessitat d'un centre nou i no ens han contestat, ni tan sols ens han contestat. Per tant, aquesta falta de respecte que tenen per tot el sistema educatiu, sobretot el públic, que és el que està donant suport als més de 1.000 alumnes nouvinguts que tenim cada any a la nostra ciutat. No podem continuar tolerant-ho. I la prova està així, no és una vaga de professorat, és una vaga de comunitat educativa. Està ple d'alumnes, està ple de famílies que estan patint el dia a dia d'una conselleria que no invertix en educació pública, que té parats els edificants de la nostra ciutat, com el del Vélez Events o el necessari centre integrat, i que damunt el tracte cap al professorat no és el tracte de respecte que mereix un professorat que és el que realment està a les aules, el que està sustentant el futur dels nostres xiquets i xiquetes i el que ha eixit avui a lluitar.
3: Doncs bé, tot això és el que succeïa este matí en la plaça Major de Gandia. I la jornada començava amb aquesta concentració, però en finalitzar els participants s'han desplaçat fins a la ciutat de València per acudir a aquesta manifestació convocada que ha arrencat, segons el que està previst, a les 12 del migdia. Ese era l'ambient durant el trajecte des de la plaça Major cap a l'estació de Renfe per agafar aquest tren per acudir, com diem, a la manifestació de València. Marta, moltes gràcies per aquesta informació de tot el que ha donat de si aquesta reunió, concentració, lectura de manifest en la plaça Major de Gandia. Més endavant buscarem un primer balanç de com ha transcorregut el matí en alguns dels centres públics on s'han mantingut els serveis mínims per a rebre aquell alumnat que ha acudit al col·legi o a l'institut. Les 12:29 minuts, quin horatge s'espera per a demà? Ho veiem. El dia d'avui seguirà sense canvis, és a dir, cel pràcticament ras, i demà tornarà a ser una jornada tranquil·la amb tan sols algun nuvolet alt, res més. La temperatura mínima més baixa en la Droba, en Barx, 10,3 graus, una dècima més, 10,4 han tingut en el pla de Corrals en Simat. Per contra, la més alta, la mínima més alta en Oliva, 10,3, graus 16,6 s'han registrat a Gandia, 16,2 en la platja de Miramar. I ja les màximes, avui 26 graus, 27 poden arribar a tindre la zona de Tavernes. Demà, esa màxima també estarà entre 26 i 27, encara que en Ròtova o Tavernes poden arribar demà a 28 graus de màxima. Vent en calma de l'oest, ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 35% i el termòmetre marca concretament 23 amb un grau.

0: ¿Esperabas una señal para estrenar coche? Aquí la tienes. Llegan los BMW Stock Days a Benigar. Llévate tu BMW con hasta un 22% de descuento. Elige entre nuestra amplia gama en stock, desde los X1 y X2 hasta las series 2, 3, 4 y 5 o nuestra avanzada gama híbrida. Oferta válida para unidades limitadas y seleccionadas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
1: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
2: La fideuá, tan querida en la cocina de Gandía, también la tienes en Ca Fuster. La hacemos con los mejores ingredientes y dando nuestro toque a la receta tradicional, con siestaguera feta en casa.
1: Ca Fuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Ca Fuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
3: Crear es mirar más allá y convertir cada límite en una oportunidad.
4: Descubre la nueva colección de gafas Munich en los más de 110 centros de Universitaria.
3: Gafas con cristales graduados, antirreflejantes o solares por 75 euros y progresivos por 125 euros.
4: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
5: Nova conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja al Palau Ducal, a càrrec del professor Ángel Campos Perales. El triunfo de la pintura en la família Borja, el coleccionismo de Artemisa Doria Carreto, séptima duquesa de Gandia i sus antecedentes valencianos i genoveses. 13 de maig a les 7 i mitja de la vesprada al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
6: Pero aún sigue, ¿eh?
7: Sí, ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio, service care, y no termina.
6: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
7: ¿Tú también?
6: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
8: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
9: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
10: Rescatats per un dron, gràcies a un dron, en la muntanya de les Creus en Tavernes de la Valldigna. El succés va córrer dissabte per la nit i anem a conèixer el detall, perquè sembla que és una ruta habitual, la de la muntanya de les Tres Creus, perquè, i si no, que m'ho confirme el regidor de seguretat d'esta localitat, hi ha unes vistes espectaculars, però sembla que varen anar per el camí per on no tenien que haver anat esta parella. Salude, com dic, el regidor de mobilitat de Tavernes, Emilio Fonseca. Bona vesprada.
11: Bona vesprada, què tal? Com estem?
10: Bueno, pues, estem bé, perquè anem a parlar d'una història en final feliç, gràcies sí. a l'actuació de policia local, protecció civil, bombers, i ese sí. dron, què va ocórrer? Tot això va ser dissabte sí. per la nit, no?
11: Sí, va entrar una carta del 112 a les 9 de la nit, dient que hi havia una parella perduda en la muntanya de les Creus. Ahí tenim diverses rutes de senderisme, i havien començat a fer la PR de la Comunitat Valenciana, la 38, ¿vale?, que és una ruta molt ben indicant, unes vistes excepcionals, i la veritat que, bueno, gràcies a la policia local, va respondre molt pronte, van enviar 3 patrulles i la unitat de dron. En aquests casos també va acudir molt ràpidament Protecció Civil i gràcies al dron pues, van poder veure... van poder parlar en els... Parlàvem via telefònica en els sí. xics estos i gràcies al dron, a les càmeres que té també la càmera tèrmica, van poder localitzar on estaven, s'havien perdut, s'havien desorientat. Se n'havien anat 200 metres d'una ruta, d'un camí, d'una de les sendes que hi ha per a baixar. Ells ja havien pujat fins a dalt de les Creus i estaven pues, intentant baixar.
10: Ah, clar... No va poder, la idea era que, bueno, els agents van sol·licitar, els agents de la policia, el recolzament d'un sí. helicòpter, però per falta de llum, sí. per aquestes hores, no va poder despegar i bendito sea el dron.
11: Sí, a veure, gràcies al dron, la veritat que van estar en contacte amb ells, es van poder ajudar a buscar una senda que tenien uns 200 metres. Ells estaven en un puesto molt perillós, se n'havien anat a unes baixants prou pronunciades i prou perilloses, estaven molt nerviosos, i la veritat que gràcies al dron van poder guiar-los via telèfono i per l'altaveu del dron hasta una senda que tenien uns 200 metres. Després es va unir la unitat de bombers de rescat en altura d'Alzira, va plegar sobre les 10 menys quart de la nit i a les 10 i quart estaven els xics ja estaven en la localitat i ja estaven pues, dins de tavernes ja i ja els havia passat un poc sí. El susto i tot.
10: Regidor, sí. Estem parlant de... Clar, vostè ha comentat que aquesta parella se'n va eixir del camí, perquè estem parlant d'una ruta pues, sí. Per on van molts veïns i veïnes, sobretot de la Vall d'Igna, està senyalitzada, està homologada i no és perillosa.
11: No, la ruta no és perillosa, la ruta sí que a veure, té dificultat per a pujar, perquè puges a 300 i algo metres d'altura, però la ruta no és gens perillosa, van famílies en xiquets, van tot, però esta parelleta es van perdre la senda, es veu que van agarrar alguna senda que no toco. Una senda no, se'n van eixir de la senda.
10: De la senda marcada.
11: Sí, correcte.
10: Són molts els veïns i veïnes que van a pujar a la muntanya de les Tres Creus, perquè jo no he pujat, però m'han dit que hi ha unes vistes espectaculars.
11: Sí, a veure, és una de les rutes més populars que tenim. Des d'allí dalt, moltes voltes, es veu hasta Eivissa en els dies clars. És una ruta preciosa on es pot veure des de Cullera fins a Dénia i és una ruta que puja moltíssima gent per les vistes tan espectaculars que té.
10: Convidem a la gent que faça la ruta però seguint les senyalitzacions.
11: Correcte, és una ruta que hi ha inclús gent que la fa de nit per veure... Per veure tavernes nocturnes, molt bonico, té unes vistes molt boniques a tavernes i hi ha gent que puja inclús per a fer-la de nit perquè sí que està ben senyalitzat.
10: Fantàstic. Doncs bé, no perdre el caminet que està senyalitzat és la recomanació bàsica i disfrutar de rutes com pugui ser aquesta de la muntanya de les Tres Creus. Doncs bé, regidor de mobilitat, Emilio Fonseca, en tavernes, gràcies per atendre's i ens alegrem que siga aquest final feliç.
11: Sí, gràcies a vosaltres.
10: Adéu.
11: Vale, adéu.

0: Les 12 i quasi 39 minuts. Seguim, però fem sense abandonar Tavernes de la Valldigna. Divendres tenia lloc una telefonada molt, però que molt especial.
1: Hola.
2: Bona vesprada, sóc Lara.
1: Bona vesprada.
2: L'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna.
1: Hola, Lara.
2: Amb el poder que m'han atorgat, tinc el gust, l'honor i el plaer d'anunciar-te que has sigut elegida Fallera Major de Tavernes per a l'any 2027. Enhorabona, Jessica.
0: Aplaudiments i més aplaudiments, i jo imagine que no sé si li va arribar a caure alguna llagrimeta, però emoció a flor de pell. Jessica Talens, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
0: Jessica, ja està completament assumint, no? Fallera Major de Tavernes de la Valldigna, l'exercici 2027. Ja no hi ha volta enrere.
3: No, no, i ara ja està.
0: Bueno, jo crec que tu no donaries marxa enrere, no?
3: No, crec que no, que després de l'espera...
0: Sí.
3: No, ara ja... No.
0: Bueno, tu ho has dit, després de tant de temps a l'espera... Perquè sempre diem, allò de ser fallera major per a una fallera de cap a peus és un somni fer realitat. Quants anys somiant ser fallera major de Tavernes, que ja és realitat?
3: Sí, sí, la veritat és que són uns anys que estava pegant-li voltes al tema i sí. Tal, però per circumstàncies pues, familiars, laborals o el que siga, pues, ho intentaves, però no ho feies de cosa certa, no? I este any pues, ha sigut... l'any que tocava, no?
0: Uh-huh.
3: I molt contenta, desvenida.
0: Bueno, esa telefonada de l'alcaldessa, Lara Romero, sempre és el que diem, no? Perquè tu dones, planteges la teua candidatura, per dir-ho d'alguna manera, però fins que no escoltes, en este cas, la veu de Lara Romero com a alcaldessa de Tavernes, no les tens totes.
3: No, la veritat és que no. Pensaves, sí, hi ha possibilitats, més que altres anys... El desitgem molta sort, inclús el donava l'enhorabona abans de presentar la candidatura. I diu, no, és que jo encara no l'he presentada. Però quan arriba el moment pues, va ser molt emocionant i més arropada de la gent que més estime.
0: Mm-hmm. La gent que estimes. Jo imagine que la teua... Per cert, anava a dir, la teua família, a on el va pillar la telefonada? On estaves, la telefonada de
3: Estàvem al casal de la Falla la Via.
0: Ja es fa, sabeu que està l'acte i ja quedeu allí per si de cas
3: si
0: es dona
3: cas, sí.
0: La telefonada. Bueno, i escoltàvem els aplaudiments d'aquest saló de plenaris de l'Ajuntament de Tavernes, crec que va ser en el saló
3: sí.
0: de plenaris, però
3: sí, sí.
0: Suposo que tota la gent que t'acompanyava en el casal també allò, vamos, se'n vindria avall, no?, dels vols
3: sí,
0: i dels aplaudiments.
3: Veritat. Sí, la veritat és que el casal estava ple, estava de gom a gom, vull dir, hi havia gent, amics, familiars, gent de la Falla,
0: sí.
3: Tots convoyats a l'espera de la famosa cridada telefònica, no?, de l'alcaldessa per anomenar-me Fallera Major.
0: Imagina que tots el van acompanyar després, perquè després de la telefonada toca anar a l'Ajuntament per a ese nomenament, primer nomenament per part de l'alcaldessa, te deguen sí. acompanyar tots, no?
3: Sí, sí, la veritat és que sí, em van acompanyar tots i l'entrada a la plaça de l'Ajuntament va ser molt emotiva i, mm-hmm. i molta emoció, la veritat. És que...
0: Jessica, vas arribar a plorar?
3: Bueno, ja, un poquet.
0: Pots dir-ho tranquil·lament.
3: Hi ha grimes d'alegria, no?
0: imagine que sí, no? De sentir-te tan arropada. Falla la Via,
3: sí.
0: És la teua comissió.
3: Sí.
0: Des de quan sí. eres fallera, Jessica?
3: Uf, des de l'any 1985.
0: 85. Puc preguntar-te quina edat tenies?
3: Pues crec que 4 anys.
0: 4 anyets.
3: 4 o 5 anys.
0: Imagina aleshores que la cosa ve de família.
3: Sí, els meus pares ja eren fallers d'eixa falla. No som fundadors perquè la falla es va fundar en el 1981, però quasi, era la falla del barri, barri de Lepant, on nosaltres vivim.
0: I sempre heu estat a la mateixa comissió o heu canviat?
3: Sí, sí.
0: Fidels.
3: Mai.
0: Fidels.
3: Sí, fidels de la Falla la Via.
0: Escolta,
3: és
0: Jessica...
3: És la segona casa ja.
0: A la segona casa. I quan arriben els dies de festa, la primera.
3: Sí, això sí, de munt és que em pilla a prop. El casal i ma casa visc al costat.
0: Això...
3: No, no he canviat de lloc, no he canviat de barri.
0: Això de que estigui a prop és bo o de vegades també és roí, però bueno, qui vol desconnectar de la festa, no?
3: En el nostre cas és més bo
0: que roí. Imagina que tot aquest suport... tu ja... imagina que ara Fallera Major de Tavernes 2027 has sigut el reina, has tingut alguna responsabilitat durant tots aquests anys en el món de les falles?
3: Bueno, jo vaig ser Fallera Major Infantil l'any 1993.
0: Ah?
3: Sí, ho tinc tot.
0: O sea, ja tens el cupo, en esta ja tens el
3: cupo. Ara ja tinc que... Sí, he arribat a l'escaló més alt de les falles de Tavernes ja.
0: I...
3: Sí, vaig ser segur Fallera Major Infantil sí. el 93 i en el 2017, fa 10 anys, vaig repetir de Fallera Major. I durant aquest temps pues, he estat involucrada en la falla, pues, en la delegació infantil, en playbacks infantils i ara sobretot en llibret.
0: Vamos, que primera fila. Hi ha que fer molta, sí. molta faena, viure la festa, però també treballar-la. Què esperes?
3: Bueno, però faena, la càrrega a gust no pesa, no?
0: I faena compartida pues pesa menys també. Una cosa, sí. Què esperes des de 2027? Imagina que la falla, la festa la vas a viure un poc diferent.
3: Sí, la festa la viuré de manera diferent. La viuré compartida en la resta de comissions falleres de les 6 falles de Tavernes, que m'ompli de goig poder compartir un any amb elles i amb tots els representants d'aquestes falles, tant majors com infantils. I la resta d'actes que tinga que acudir en companyia la presidenta de la Federació de Falles, pues on faça falta.
0: Imagina que ja per últim, imagina, Jessica, que tindràs amistat o coneixes alguna de les anteriors falleres majors de Tavernes. Ja has parlat amb alguna d'elles, has demanat consell o tant elles directament sí. han dit alguna cosa?
3: Sí, la veritat és que moltes d'elles les conec i ja m'han donat ajuda, bueno, ja m'han dit que el que necessitara i tot, Isa, Gemma, Maria, totes, la veritat és i altres anteriors sí. m'han dit que el que necessite. Sí,
0: bueno.
3: Algo d'experiència tenen elles i algo necessitarem.
0: I ja tens el cabet pegant voltes en quant a les teles i tot això?
3: Pues la veritat és que no.
0: Massa pronte.
3: No. Massa pronte, no, però algo n'hi ha, sí que hem parlat en d'això, però la veritat és que ara tenim un poc de embolic laboral i no m'ha donat temps encara.
0: Doncs bé, Jessica, bueno, per cert, si no em falla la memòria, tu treballes en l'àmbit educatiu.
3: Sí, soc la directora d'un centre de Ciutadans de la Valldigna.
0: Centre públic?
3: Sí, centre públic, sí, actualment en plena vaga.
0: Com porteu la vaga per ahir?
3: Pues així, el 95% de docents han secundat la vaga.
0: Doncs bé, pues força a aconseguir aquestes demandes front a la Conselleria d'Educació, que es fa de rogar, sí. però esperem que milloren les vostres condicions. Jessica.
3: Bueno, és que les condicions nostres són les dels alumnes.
0: És alumnat que repercuteix en la qualitat de l'educació pública.
3: Sí.
0: Jessica Talens, fallera major de Tavernes de la Valldigna 2027. Esta telefonada que ha rebut no és tan emotiva com la del divendres de Lara, però bueno, t'agraïm que es hagi estat telefònicament.
3: Alguna llagrimeta ha caigut en aquests moments.
0: Una forta abraça.
3: Per recordar més que res.
0: Sí. Jessica, puf, lo que el queda per viure. Jessica, les llàgrimes que te
3: sí.
0: queden per traure. Una forta abraçada, Jessica, enhorabona.
3: Moltíssimes gràcies, adeu.
0: Bueno, fantàstica. Segurament que parlarem més amb ella conforme vagin acostant-se les festes falleres. Més coses. Enrique Bodí, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Dani.
0: Què ens contes?
1: Pues mira, Dani,
0: aquesta matí m'han dit que has fet una visita.
1: Exactament. Tenim una residència per a la tercera edat, Vitalia Gandia, i fins allà hem anat per a conèixer el servei. Ens hem vingut fins al final del passeig Germania, se respira tranquil·litat així al costat de les muntanyes. Precisament, com deies, aquesta nova residència, Vitalia Gandia, per a conèixer unes noves instal·lacions recentment inaugurades. I per això contem amb la directora, en Raquel Martí, a la que ja saludem. Raquel, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Raquel, unes noves instal·lacions... Podríem dir que Vitalia no és una residència a l'ús, no? Quines són les característiques, això de, d'alguna manera, fomentar l'autonomia? Quines són les particularitats que té aquesta nova residència?
4: Així no és. Des de les nostres intencions és que aquesta residència siga un model, com ara marca la tendència, com ara és el nou model d'atenció residencial, un espai obert, que la gent pugui entrar i eixir conforme vulgui, en unitats de convivència molt xicotetes, de màxim 15 persones que conviuran juntes i s'elegiran en qui volen estar i en qui no estar. Més del 90% de les habitacions són individuals, soles n'hi ha 6 dobles, fent totes les demés de manera individual. A més d'eleccions que també podran fer, d'elecció de menú, des d'una varietat de dilluns a diumenge, elecció de doble menú, tant per a dinar com per a sopar. També comptem en comedor familiar, per si les famílies volen vindre i dinar així, si volen eixir, doncs perfecte, també ens encanta que puguen eixir. I un poquet un model en la intenció de que cada persona decidisca el que vol viure, com vol viure, i no el que nosaltres pensem que és millor per ell, sinó tenint en compte que ells decidisquen com volen ser cuidats.
1: Perquè aquesta dependència, evidentment, també es guanya en el dia a dia. Estem precisament en les instal·lacions d'ací, en el gimnàs. No n'hi ha que deixar caure al cos, n'hi ha que estar fomentant-lo diàriament i més en unes persones d'edat avançada.
4: Així és. Una de les nostres propostes és mantindre el nivell d'autonomia el major temps possible, no? I per això comptem en aquestes instal·lacions, per poder fomentar que la persona major pugui estar tindre el nivell d'autonomia o estar el millor possible durant el major temps possible. Si algú inclús és capaç de vindre a la residència tras un accident cardiovascular o trencar-se alguna cadera o tindre algun tipus d'accident, poder vindre, poder recuperar-se i poder tornar a casa si és el seu desig. I, evidentment, encara que inclús en casa, poder vindre, poder fer aquesta recuperació, aquesta rehabilitació i poder tornar a casa de manera independent.
1: En aquests moments és una residència privada, però la intenció, tinc entès, no?, que aquestes places públiques també en un futur es puguen estar habilitades.
4: Així no funciona. Nosaltres no podem concertar fins que la Generalitat no traga el concurs de places públiques, no? Quan la Generalitat promulgue aquest concurs, nosaltres també intentarem concursar per tal de poder tindre algunes habitacions que puguen ser de la Generalitat i poder concertar-les.
1: Raquel, el que són els treballadors també són d'alguna manera un suport per als usuaris, també per al centre, evidentment, i aquest suport es basa també en una confiança mútua, no?, entre el que són els mateixos treballadors, els mateixos usuaris, es coneixen de tu a tu i es coneixen, i això sempre és una cosa positiva, no?
4: És així. La part més important, bueno, són els residents, perquè si no, no funciona amb ningú, però per altra banda són els treballadors, no? A nivell personal, que estiguin contents en la llavor que fan, que puguen tindre aquesta relació amb els usuaris, i també comptem en una figura que es diu el tutor personal. Aquest tutor personal és una persona que s'encarregarà com a molt de 2-3 residents, que seran com les persones a les que tenen que dirigir-se si volen qualsevol cosa. També les famílies poden dirigir-se si necessiten qualsevol cosa específica, no? El poder tindre aquesta atenció directa en una persona de dins de la residència sempre ajuda a que sigui més fluida a nivell de conversació, si n'hi ha dubtes es puguen resoldre abans, no? Pensem que és una figura que li dona importància al treballador per a la seva tasca i també als usuaris i a les famílies per tindre una persona de referència a la qual preguntar i que aquesta informació sigui molt més fluida.
1: En què precisament en aquesta paraula famílies? Perquè no només l'usuari atendre-lo bé, sinó també precisament que les famílies sàpien exactament com està son pare, sa mare, que està precisament així. I no és no està aparcat ni moltíssim menys, està molt ben atès.
4: Així no és. Nosaltres fem la valoració integral i també la part de la família és molt important, no? També tenim que treballar en les famílies tot el sentiment que puguen tindre al deixar el millor al seu major, els dubtes que puguen tindre, que són totalment normals i, a més, manera de la nostra cultura de saber que és així, però també donar-los aquesta tranquil·litat que també s'ho mereixen després d'estar molts anys cuidant del major o en unes situacions a voltes difícils, que a lo millor tinguin aquesta confiança i que plenament estiguin confiats de que sí, estarem ben atesos, és una part molt important també.
1: Pues em sembla, Raquel, precisament ens quedem ara en aquesta última pota, en la més important, no?, els usuaris, i anem a conèixer alguna història d'una persona que estigui així precisament en el centre. Gràcies per tot, Raquel.
4: Gràcies a vosaltres.
1: La part administrativa, Dani, amb la directora, com escoltàvem, Raquel Martí, però què és el més important en una residència? I com dèiem, el més important són els usuaris. I anem a parlar en algun d'ells per a conèixer un poc la seva història. Tenim, en concret, Salvador, què més?
5: Salvador Martí Pastor.
1: Salvador Martí Pastor es troba en la residència Vitalia Gandia. Com ha sigut esta entrada en este nou centre?
5: Pues mira, ha sigut de categoria l'entrada. I la manera de vindre és que quan vaig veure que estava fent forraments, dia la meva futura casa el tinc ahí.
1: Tot tipus de serveis, no, Salvador? N'hi ha tot el que vostè podia imaginar en una residència, ho té així.
5: No ho imaginava. N'hi ha molt més que jo imaginava.
1: El que és l'autonomia, el que estava comentant precisament la directora, el tindre, vostè encara està saludablement bé, l'autonomia, com la valora, poder tindre aquesta autonomia?
5: La autonomia la valore de 1 a 10, pues un 3 o un 4. No la valore més, perquè si hi tinc d'anar en caire de rodes, i la tinc, per cert, és l'únic.
1: Però tindrà que fer també gimnàsia, no? Hem vist aquestes instal·lacions.
5: Jo he fet gimnàsia, no així, sinó quan era més jove. N'ha fet molta. A sac que el metge em va dir, fer musculitos, no? Que tu no vas a ningú exercici per ahir.
1: Quina edat té, si es pot saber?
5: 93 anys.
1: 93 anys? Jo ja afirmava estar la meitat que vostè.
5: Pues mira, vaig a dir-li una cosa. N'hi ha coses molt bones i no altres tan bones.
1: Quin és el secret per a mantindre's en 93 anys conforme està vostè, Salvador?
5: Doncs pues mire, jo he menjat sempre molts. Primerament, no he discutit mai amb ningú. Segon, treballar el que he pogut. Tercera, Bueno, amb a discutir amb la dona com és normal en tots, però res més. I estar tranquil sempre i treballar tot el que he pogut.
1: Menjar bé i no discutir amb ningú, suposo que serà una garantia, no? Així en Vital i a Gandia.
5: És una garantia. No, home, això és indispensable. I hem de pensar que tots són persones humanes i que no són perfectes.
1: Té vostè família que d'alguna manera puga estar...
5: Un fill, una filla, tres netes i tres rebesnets.
1: Estan contents de que estigui vostè així?
5: Naturalment. A més, jo vaig jurar que no viuria si em quedava soles en els meus fills, perquè vaig tindre en casa la sogra 3 o 4 anys. Entonces, era una esclavitud. Com tinc que esclavitzar jo els meus fills, que és el que més vull en la vida? En un fin de setmana, que se'n va anar a divertir-se per ahir, passar-se un poquet bé, jo en casa d'ells cuidant-me a mi. Vaig dir que nana, i que jo quan em quedara així a una residència.
1: Salvador, que conserve aquesta mentalitat tan positiva que té i aquesta salut per molts anys. Gràcies per tot.
5: Un milió de gràcies a vostès.
0: Bueno, fantàstic, Enrique. Que si comencem ara a fer peces, tu i jo arribem a temps.
1: Jo crec que sí,
0: Dani. Donat a tres, perquè us diguem musculitos.
1: Esperen que sí.
0: Igual que Salvador. Vitalia, en Gandia. Gràcies,
1: Enrique. Vinga, fins ara, Dani.
0: Publicitat i anem a quien corresponda.
6: Nova conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja al Palau Ducal, a càrrec del professor Ángel Campos Perales. El triunfo de la pintura en la família Borja, el coleccionismo de Artemisa Doria Carreto, séptima duquesa de Gandia i sus antecedentes valencianos i genoveses. 13 de maig a les 7:30 de la vesprada al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
7: Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest, más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%, solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos, ven a Ocasión Plus. Ven.
10: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
0: Corresponda arroba radiogandia.net, correu electrònic per a fer arribar els missatges o cridant o enviant un WhatsApp al 962-961-031. Comencé per un text mail. Otra vez denuncio el estado en que se encuentra el contenedor instalado justo delante de la puerta de acceso a mi casa. Cruce entre calles Pintor Sorolla y Abad Sola. Es insoportable. Porquería alrededor del contenedor que no cesa ni un día. Los días con suerte, los montones de bolsas de basura abiertas fuera del contenedor, cajas de cartón, muebles viejos, colchones, todo esto aparece a media tarde, pudiendo entrar en casa con cierta normalidad hasta esa hora, pero otras veces toda esa porquería permanece varios días allí. Se llena de moscas, entradas, cuesta pasar por la acera de contenedor y el portal de entrada, y nunca está provocado por los vecinos de mi escalera. En otras ocasiones ya les propuse que cambiaran de lugar el contenedor periódicamente para que cada uno supiera delante de su casa lo que supone todo esto. La otra idea, poner cámaras. También les he dicho en otras ocasiones que seguro que esto no pasaría si está frente a la vivienda de nuestros políticos. Esta vez lo que he encontrado no lo había visto nunca. Aquí les dejo la muestra. Se envía una fotografía con un vecino del cruce entre las calles Pintor Sorolla y Abad Sola. Mes Misaches, buenas. Se realizan cargas y descargas y pruebas de sonido de madrugada en un local de espectáculos de la zona Abad Sola 83 bajo, generando ruidos reiterados y molestias de descanso vecinal. Solicito inspección por posible incumplimiento de normativa acústica y horarios. Gracias y a quien corresponda. Me dóna temps a llegir un altre missatge. Bon dia, en la platja de Gandia, al carrer Aragó, cantó plaça de Navarra, hi ha una manguera de rec dels arbres que està solta i se n'és tota l'aigua. Doncs bé, estos són els tres missatges que teníem en este temps de que corresponda. Bullet informatiu de la cadena SER, ja saben, 8 minuts, els espere.
11: És la una mediodia en Canàries. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 españoles que están confinados en el Gómez Ulla se encuentran bien y que ya se les ha realizado la primera PCR para determinar si hay algún positivo por antivirus.
12: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
11: García, que está dando hasta ahora una rueda de prensa para informar sobre este operativo de evacuación de los tripulantes del Ondius, está explicando que todavía quedan 54 pasajeros en el crucero donde se ha desatado el brote y que finalmente no serán dos los aviones que se lleven a los últimos que van a ser evacuados esta tarde, sino uno de Países Bajos que también llevará a los tripulantes australianos. Una vez que salga el avión y también zarpe el buque rumbo a Países Bajos, se iniciarán las labores de desinfección en el puerto de Granadilla. Mientras, Bruselas está agradeciendo al gobierno español el rápido y eficiente desembarco de este buque en Tenerife. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que están trabajando de la mano con España y también con la OMS, organizando los vuelos de evacuación. La salud es lo primero, no escatimaremos esfuerzos en Europa y más allá, ha apuntado von der Leyen. La rueda de prensa de la Comisión se está centrando en esta crisis por el antivirus.
13: That safeguarding of the public health is the Commission's priority number one.
11: La portavoz ha defendido que el sistema de protección civil europeo sigue coordinando las acciones de los gobiernos junto con las autoridades españolas. Más asuntos. La abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Supremo pueda suspender cautelarmente la regularización de migrantes impulsada por el gobierno. Nicolás Castellano.
14: La abogacía del Estado es contundente para oponerse a los recursos presentados ante el Supremo por varias organizaciones. Suspender la regularización de inmigrantes puesta en marcha hace menos de un mes dañaría gravemente el interés general. En el escrito de alegaciones presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso la SER, primero desacredita la relación de este oír con la norma, dice que no tiene legitimidad para recurrirla, que se trata de una norma que no genera derechos irreversibles o que se vayan a usar más servicios públicos, porque de hecho la población ya estaba aquí antes de agosto del 26 y ya harían un uso potencial de esos recursos públicos si es que los necesitan. Este es el primer escrito, pero según fuentes ministeriales, la abogacía del Estado responderá en la misma línea a los recursos también presentados por la Comunidad de Madrid y por Vox.
11: Y está provocando un gran revuelo tanto en las instituciones europeas como en Alemania la propuesta de Vladimir Putin de que sea el ex canciller Schröder, cercano al Kremlin, la persona que represente a Europa en unas hipotéticas negociaciones con Rusia para la paz en Ucrania. Sara Aranda.
15: La propuesta no convence ni a Ucrania ni a la Unión Europea. El rechazo al ex canciller alemán de 82 años como mediador para la paz llega hoy desde Bruselas, donde se celebra un Consejo de Exteriores.
16: Gerhard Schröder has been the lobby high level.
15: La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, recuerda que el ex canciller fue lobista de alto nivel para empresas estatales rusas y no conviene, dice, que una persona represente ambos lados de la mesa. Ucrania da también portazo a Schröder y apunta a Estados Unidos como intermediario clave. Piden un representante de la Unión Unión Europea en esas potenciales conversaciones. Alemania, Suecia, Estonia o Lituania tachan la propuesta de Putin de burla. No creen que el presidente ruso esté interesado en unas negociaciones de paz auténticas.
11: Deportes, Ocre González, muy buenas.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras la victoria del Barça anoche en el Clásico y la consecución del título de Liga, es día de contrastes en Barcelona y Madrid. En la ciudad condal, las calles se visten de gala para la

0: Municipal Popular Víctor Soler diu que valora positivament la celebració d'esta nova edició de la Fira del Motor, però demana més ambició al govern municipal.
1: Queremos reconocer el enorme trabajo y compromiso de los concesionarios, profesionales y trabajadores del sector de la automoción en Gandía. Gracias a ellos, esta feria sigue siendo un referente comercial y económico para nuestra ciudad. Ahora bien, creemos que el evento necesita nuevas ideas, más ambición y una actualización para seguir creciendo y adaptarse a los nuevos tiempos.
0: I ja tenim resposta també des del govern municipal.
2: Rapideta la cosa.
0: Sí, la regidora delegada de Comerç, Elena Moncho, lamenta aquestes crítiques realitzades pel Partit Popular. Diu que encara no es pot fer un balanç perquè ho han demanat els expositors. De fet, les ofertes s'allarguen durant tota aquesta setmana en els concessionaris. I diu que Elena Moncho que la ciutat estava plena de gent, que s'ha organitzat una bona fira. Tot i això, el portaveu del Partit Popular s'entesta a mantindre una actitud que no ajuda a ningú. Diu que és lamentable.
2: Però bueno, en la part del Partit Popular, com has dit, dos frases, es quedem en la part eixa que valora positivament la celebració d'una nova edició de la Fira del Motor. I més de mobilitat, Anna, a Gandia, 7 noves llicències de taxi adjudicades.
0: Sí, se n'ha anunciat esta matí també, un total a la ciutat hi ha adjudicades ara 41 llicències de taxi, un 52% més que fa dos anys, quan només es disposava de 27 llicències a tota la ciutat. L'objectiu és millorar els desplaçaments de cara a l'estiu, on els habitants van de Gandia a la platja i es supliquen. Així ho ha explicat Lídia Morán, regidora delegada de mobilitat.
3: Passem a tindre una llicència per cada 2.000 habitants aproximadament, amb la clara intenció de donar una resposta als desplaçaments urbans en la ciutat, als desplaçaments en la platja, millorar també les connexions en serveis de la ciutat com l'hospital o com els jutjats i millorar també la connexió entre la ciutat i la comarca de la Safor. Especialment en estiu, ja que pràcticament també tripliquem la població que tenim a la nostra ciutat en els turistes que acollim normalment.
0: Entre aquestes noves places de taxi també s'han adjudicat per a persones amb mobilitat reduïda i els requisits s'han valorat per a adjudicar-les la formació o l'experiència en l'àmbit de transport. Ho explicava José Martínez Espasa, comissari en cap de la Policia Local de Gandia.
4: A banda de l'oferta econòmica, l'Ajuntament de Gandia també va puntuar l'experiència professional en el sector, tant de taxi com de transport, formació i els vehicles eco i zero emissions com a puntuació a valorar. Una vegada es realitzen les inspeccions rutinàries per part de la Policia Local de Gandia a aquests vehicles i als seus titulars, es posaran en funcionament aquestes llicències per a la millora del servei urbà de taxis. Finals de juny, principi de juny.
0: Dani, un últim apunt, sí. Ja que estem parlant també avui d'educació, que s'amplia des d'avui l'horari de la Biblioteca Central per a l'època d'exàmens. Fins al 5 de juny estarà oberta de 9 a 23 hores tots els dies de la setmana.
2: Doncs bé, estudiants, a posar encara el colze, tranquil·lets, en la biblioteca, encara que... però jo recordo per aquella època, no?, que estàvem ahí estudiant. Si estigues o no estigues, si vols una excusa per alçar-te i no estudiar, la tens.
0: Ah, clar.
2: Que si un gotet d'aigua, que si ara me'n vaig a repetir això, i tot
0: que
2: és un
0: viatge. Que s'ha d'estar a la biblioteca, però estudiant. És
2: clar, que així no, és. Sí. Així és. Doncs bé, Anna, ho deixem així. Vens a l'agenda a contar-nos que l'agenda...
0: Farem un recull de tot el cap de setmana que ha donat molt de sí i algunes cosetes per esta vesprada.
2: I farà oloreta a un menjar molt bo.
0: Ah, que també.
2: Bon, anirem al nostre... Al nostre, jo, al meu poble.
0: Al teu poble,
2: sí. Doncs bé, gràcies, Anna. Publicitat i seguim amb més qüestions en este temps d'avui per avui, Gandia.
5: Hoy por hoy, Gandia. Daniel Ardiz. Dotzenes jornades republicanes de la Safor. Aquest dimecres 13 de maig, a les 19 hores, a la Sala B del Teatre Serrano de Gandia, projecció del documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde, amb la presència del seu director Arturo Andújar. Organitzen Associació Republicana de la Safor, Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Gandia.
6: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
7: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
6: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
8: Hay cosas a las que uno nunca se acostumbra. Una buena noticia, una sorpresa o los nuevos precios de Quevedos Ópticas. Ven y míralos, porque cuando algo se ve así, lo normal es no creérselo. Ven y mira los nuevos precios. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
9: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
10: Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
2: La una i quart, temps, recorden, de magazine des de Hoy por Hoy Gandia. La portada informativa l'ocupa eixa vaga indefinida en els centres escolars públics que ha arrencat avui mateix. Estem pendents en uns minutets. La nostra companya Celia Julià estarà a les portes, no sé encara de quin centre escolar, per veure, fer una mena de balanç d'esta primera jornada, perquè diem, insistim, és una vaga indefinida per a exigir ja a Conselleria, l'administració autonòmica, que és la que té les responsabilitats, una millora en general, de qüestions que afecten a infraestructures i també a les condicions de treball. Important, són molts els pares, mares i també alumnat que recolzen esta vaga perquè tot això, aquestes condicions, afecten a la qualitat de l'educació pública. Però no volem oblidar també una altra qüestió, perquè estan visibilitzant el seu problema, i estic parlant de les escoletes municipals infantils, les antigues guarderies. Quin és el problema? Directament, anem a analitzar-ho amb la directora de l'Escola Infantil Municipal Colorets de Piles, Carla Pons. Molt bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada a tots i a totes.
2: Carla, volem també posar damunt de la taula la vostra situació com a educadores, perquè la veritat és que no esteu en les millors condicions. Però anem a començar per el principi, perquè, Carla, crec que tot comença en aquest canvi de guarderies de tota la vida a escoles infantils municipals.
11: Així és. Es va fer el canvi, se'ns va demanar una sèrie de requisits que havien de tindre per poder donar el servei homologat per la Conselleria, però a nivell de condicions no es va valorar el que més adient era per als xiquets i xiquetes, ni per a les seues treballadores. Mm-hmm. I amb el pas dels anys, diguem que això ha anat agreujant-se més.
2: Sí, i ja esteu fartes, dieu, ja fins ací, i voleu treballar de valent per a visibilitzar aquesta realitat?
11: Exacte. Les companyes de Madrid han sigut les primeres en juntar forces i donar visibilitat mitjançant la marea groga i les reivindicacions que s'estan fent a Madrid. I com aquest problema el tenim generalitzat a tota Espanya, totes les comunitats hem volgut recolzar aquest moviment i dir que estem en les mateixes condicions a les comunitats.
2: Sí.
11: S'ha creat una plataforma, la Comunitat Valenciana, que ens dona suport, i per això nosaltres hem creat el nostre propi moviment a la comunitat.
2: I has comentat una marea groga.
11: Així és. Cada dimecres ens posem la samarreta groga per recolzar el moviment i hem fet per a la caixa de resistència i que puguen donar, diguem, dia rere dia, donem suport econòmic per ajudar-les, perquè elles estan indefinides ja des de fa un mes, de vaga indefinida des de fa un mes.
2: Mm. I quines expectatives teniu en obtindre resposta adequada a les vostres demandes, és a dir, que se solucionen els problemes?
11: Sí, sobretot és que les ràtios que tenim establertes a cada aula és inviable atendre els xiquets com es mereixen. I clar, la gent considera, o la gent es pensa que, com passava antigament, que era aguantar els xiquets un ratet, però d'això res. Sí. Hi ha moltes, hi ha normativa que ens fa a nosaltres que treballem d'una manera reglada i hem de donar resposta segons les lleis que ens regeixen. Mm. Però a la pràctica es pensen que estem aguantant-nos un ratet i no és aixina.
2: Clar.
11: Què és el que passa? Que per donar resposta a les verdaderes necessitats necessitem una baixada de ràtios, necessitem la parella educativa i aquest reconeixement educatiu per part de la societat, perquè ja és una qüestió de societat.
2: Sí.
11: Som conscients que la gent més gran moltes voltes vinc a la guarderia a informar-me i a nosaltres ja es xirrien les orelles, però no obstant entenem que venen d'una altra època, però que la gent jove ha de prendre consciència que és una etapa educativa. Clar. Que té una especial importància perquè al final és l'inici de tot. El nostre lema és que allò que passa en els primers anys de vida va a determinar en el nostre futur. Aleshores, una població que està conscienciada de la importància de tot el que passa en 0-3 és vital per a poder entendre i donar-li la importància que realment té.
2: El dijous passat, el dia 7, va tindre lloc en Oliva, va ser veritat, una de ses marea groga per la dignitat educativa de 0 a 3. Exacte. I com dieu vosaltres, invertir en la primera infància és construir un futur més just, lliure i igualitari. Costa fer entendre, no?, ese missatge.
11: Costa moltíssim, sobretot perquè som conscients que la conciliació laboral i familiar és un tema molt complicat per a les famílies, però no podem depositar amb nosaltres aquesta responsabilitat. Al final, no les escoletes som els que hem de donar resposta a aquesta necessitat social de que els progenitors hagin de treballar. I realment volem agafar-nos de la mà en les famílies i junts caminar cap a la realitat que reivindiquem.
2: Així és.
11: I per això ens vam veure...
2: No, digues.
11: Per això, d'alguna forma, volíem, així a la zona de la Safor, donar aquesta visibilitat i que la gent més propera nostra i les famílies puguin també caminar de la nostra mà.
2: Així és. Esteu disposades a continuar el temps que faça falta, reivindicant, teixint al carrer, per a llançar aquests missatges i que vos escolte, perquè tot això depèn de l'administració autonòmica, no?
11: Exacte. Tot el decret de mínims l'estableix la GVA i és veritat que com després la titularitat és dels ajuntaments, ahí sí que vegem que depenent del municipi on està situada l'escoleta hi ha millors o pitjors condicions laborals. Nosaltres a Piles estem fent passets endavant i millorant aquestes condicions, però no obstant, dins de les aules, les ràtios sí que les marca la conselleria, així que ahir sí que anem a per totes, perquè és una qüestió de la comunitat.
2: Jo no sé, Carla, també, perquè moltes vegades, des de la part política, encara que no estiguin governant, perquè bueno, estem parlant del Partit Popular, Vox, en l'administració autonòmica, des d'aquestes forces polítiques en alguns ajuntaments que estan presents en la nostra comarca, en la Safor Valldigna, sabeu si, no sé si en Piles o algunes companyes d'altres localitats, aquestes forces polítiques que governen en l'administració autonòmica, com han fet de vegades, han contactat amb vosaltres i diu, mira, anem a tirar-vos una maneta i anem a parlar amb els nostres per a que vos escolten. Aquest suport s'ha donat?
11: Que va. Jo crec que ells la tendència no és eixa. Al contrari, ells el que pretenen és privatitzar i donar-ho a gent que ho gestione i es lleva un problema.
2: Ajà.
11: Diguem.
2: Estic mirant una de les fotografies d'eixa marea groga que va tindre lloc dijous passat en la localitat d'Oliva, una de les pancartes, i voldria que me feres tu aquesta reflexió. El 0-3 no és l'inici de l'educació, és la base de tot.
11: Exacte. És que, al final, quan ens referim a educació, molta gent fa una lectura d'aprendre les lletres i saber-se els colors, i per a res va per ahir, perquè no és el nostre objectiu en les nostres aules. Al contrari, nosaltres és a la manera que tenim de resoldre els seus conflictes, a la manera que tenim d'acompanyar-los en els seus primers passos, en les seues primeres necessitats, en les seues primeres paraules, i a través de com interactuem amb ells i de com arribem als infants determinarà aquesta seguretat que després per a un futur va a poder aplicar en altres àmbits. També és per ahir.
2: Doncs bé, Carla, s'ha quedat claríssim. Carla Pons, directora de l'Escola Infantil Municipal Colores de Piles. Podríem dir, entre cometes, en representació, però sou moltes les veus que coincidiu en aquest posicionament. Carla, gràcies per entrar en directe i ajudar-nos a que s'enteren tots del que vos passa.
11: Això és l'objectiu, això és l'objectiu. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada, Carla. Adéu.
11: Vinga, adéu.
2: Ja hem vist realitats que cal tindre en compte, per això les portem així a Hoy por Hoy, Gandia. I ara reprenem l'assumpte, no?, de portada d'este dilluns, i a la 1:24 actualitzem els efectes de l'inici de la vaga indefinida en els centres escolars públics del territori valencià. Me diuen que ja tenim connexió amb la nostra companya Cèlia Julià. Cèlia, bona vesprada.
12: Hola, Dani, bona vesprada.
2: Estàs, crec que en un institut de Gandia, no?
12: Així és. Estic concretament en el IES Tirant lo Blanc, d'ací de Gandia,
2: sí.
12: I hem vingut a veure com està sent este primer dia de vaga indefinida ací en aquest centre. Tenim ací el seu cap d'estudis, que és Josep Pons. Josep, molt bona vesprada.
13: Hola, bona vesprada.
12: Josep, com ha anat aquesta primera jornada de vaga, si li has tirat el blanc?
13: Bé, ha sigut una jornada molt tranquil·la. L'alumnat pràcticament que pot fer vaga, els alumnes que poden fer vaga, pràcticament ha fet vaga al 100%. El professorat ha arribat, estem... En aquest centre és difícil calcular perquè tenim torn de matí i torn de vesprada, però en el torn de matí estarem en vora al 90% del professorat. L'alumnat que ha vingut ha estat atès per a serveis mínims i bé, bàsicament ha sigut un dia tranquil.
12: I en aquest cas, en el cas d'aquest centre, quants profes hi ha de servei mínim?
13: En aquest centre eren uns 15 profes de serveis mínims.
12: I amb això ho hem anat tirant aquesta jornada, no?
13: Exactament.
12: Molt bé, quant al feedback amb els professors, no sé si han parlat amb vosaltres, no sé si inclús els serveis mínims tenien previst secundar aquesta vaga.
13: Sí, a veure, hi havia molta gent de serveis mínims, però hem fet un sorteig i aleshores pues, el que li ha tocat pues, ha hagut de fer serveis mínims. Cada dia anirem sortejant al personal que tinga que fer serveis mínims i anirem fent. Si demà tenim més alumnes, pues, igual sortegem a més gent per a poder atendre bé l'alumnat.
12: Perquè en aquest cas, avui, a banda de ser vaga de profes, també ha sigut vaga d'alumnes.
13: Exactament. Aleshores, demà igual s'espera un dia que serà una miqueta més mogut que avui.
12: I en quant als alumnes, sabem percentatge de que han fet vaga?
13: Els alumnes, pràcticament, els que han fet vaga estaran al voltant del 95%.
12: No sé si heu parlat amb els profes, com estan ells, si han anat a la manifestació a València o...
13: Sí, bueno, molts profes han quedat així a les 8 del matí, del tirant han fet un autobús que s'ha omplit de 60 places, aleshores pràcticament tot el professorat ha anat a València a la manifestació. De fet, n'hi ha departaments, ara estan enviant fotos que estan complets en València.
12: Vale. I no és la primera vaga que fan durant aquest curs, han fet diverses, no sé si aquesta ha sigut la que més ha secundat, la que més profes han fet.
13: Sí, a veure, l'altra vaga van tindre un 70% d'acceptació, però en aquesta arribarà cap al 90%.
12: No sé, Josep, si en el teu cas, com a cap d'estudis, voldries haver secundat la vaga i has sigut un dels...
13: Sí, però com a membre d'equip directiu i, a més, s'ha de venir a organitzar el servei mínim, aleshores estem obligats a vindre.
12: O sigui, que en principi tu també recolzes aquestes reivindicacions.
13: Sí, sí, sí,
12: no?
13: per supost.
12: Molt bé. No sé quina és la situació actual en aquest centre, no sé quants alumnes n'hi ha per aula.
13: Doncs mira, tenim un centre massificat. Som un centre de 1.300 alumnes i som 2.400. Els conserges, serveis, adjunts, administratius, equip directiu, som els mateixos que quan érem 1.500 alumnes i la feina és el doble. No tenim espais i això ens genera que totes les aules estiguen al 100% d'ocupació i pràcticament estem incomplint totes les lleis que diuen quan quantes aules han de tindre l'alumnat, quantes aules de música, quants laboratoris, que no tenim perquè tenim el doble d'alumnat que ens toca.
12: En este cas, aleshores, no és d'estranyar el Josep que tants professors d'agent secundària a la vegada.
14: Doncs pues exactament, pues així no seria.
12: Vale. Moltíssimes gràcies.
14: Vale.
12: Dani, ja ho hem escoltat. Anem a parlar també amb alguns dels alumnes que sí que han vingut. Com vos diuen a vosaltres?
15: Erika.
16: Jo, Iker.
12: Vosaltres de quin curs sou alumnes? Què esteu fent?
16: Nosaltres som auxiliar d'infermeria.
12: Auxiliar d'infermeria. I per què heu vingut avui així al col·le, a l'institut?
16: Bueno, hem vingut així a l'institut pues, per comprovar si hi havia algun professorat per poder fer classe i no, res, per si podíem, a veure si podíem fer classe amb nosaltres també un poquet.
12: O sigui que heu vingut amb la intenció de fer classe, no?
16: Sí, hem vingut amb la intenció de poder anar a fer classe, a veure si podem pues, no sé, avançar un poc de matèria o el que siga, no sé, vindre a classe.
12: I en el cas de les reivindicacions del professorat, no sé si esteu d'acord o...
15: Sí.
16: A veure, jo estic d'acord en que es faci les reivindicacions perquè al final jo crec que és una cosa que al final no s'ajuda tant al professorat com als alumnes. L'únic mal que li estic veient a tot això és que a l'alumnat, amb nosaltres, per exemple, si tenim que fer alguns tipus d'exàmens,
12: claro,
16: no pot afectar i no sabem quan, si tenim que anar a fer-los, si no, no tenim ni idea.
12: Mm.
16: Esperem que duri poc la vaga i que pugui tot estar en normalitat.
12: I tu, però si no sé si estàs preocupada pels exàmens, ara l'avaluació
15: sí,
12: final.
15: Sí, perquè, per exemple, si ells falten, nosaltres no hem de fer els exàmens. I si no els fem, doncs hem de repetir.
12: Claro, però bueno. Preocupació, però també suposa que comprensió, no?
15: Sí,
16: tenim molta comprensió, perquè és que al final és una cosa que ens ajudarà tant al professorat com als alumnes.
12: Així és. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als dos. Moltes gràcies i que vagi bé. Gràcies.
16: Igualment.
12: Bueno, Dani, ja ho hem escoltat. Així, gran part del professorat ha fet a secundat de la vaga. Els alumnes també, però sí que n'hi ha que han vingut amb això, amb l'esperança de poder avançar alguna cosa de matèria, però ja han vist que avui la veritat és que pràcticament impossible perquè estan bajo mínimos, vamos.
2: I tant. Doncs bé, Celia, Julià, moltes gràcies per aquesta informació,
12: gràcies,
2: per a completar el que està passant i quina és la demanda, quines són les demandes en aquesta vaga indefinida en l'àmbit educatiu. Gràcies, Celia.
12: Gràcies a tu, Dani.
2: Bueno, completem, comentàvem que ahir, avui, ha hagut una lectura de manifest a la plaça de Major de Gandia, però hi ha un calendari comarcal, avancem, per exemple, demà dimarts, de 9 a 2, taula informativa al Mercat de Gandia, de vesprada a les 6 i mitja, una assemblea oberta i en l'Institut Joan Fuster de Bellreguard. Ja després demà dimecres, una bicicletada a la Safor a les 9 i mitja, esmorzar de Germanor i assemblea comarcal a Palmera a les 11 i dijous, concentracions i passejades per Tavernes, Oliva i Villalonga, així com una taula informativa al mercat de Tavernes. Tot això al llarg de la setmana.

0: Després del silenci, és el títol del jingle que estan escoltant, del tema musical que en este 2026 de seguida, si ens acompanyen des de ja fa un temps, sabran qui és el següent convidat, encara que en este 2026 estirà, es llança a la piscina ella soletes, però amb molta gent que l'estima. Borja Casany, què tal? Molt bona vesprada. Podem dir, abrim el micro, companys, tenim, ara sí, Borja, tu vens des de Xeraco, però anem a recordar, tu eres nascut a...
1: Alcàsser, soc
0: però
1: Alcàsser. Allà... Sí, ja pràcticament quan pregunten ja puc dir pràcticament que soc de Xeraco. Sí.
0: Bueno, a la gent, si dic Oceans, li sonarà, no?, ese projecte musical. S'ha quedat pel camí, està aparcat perquè ara t'has llançat en solitari en el món de la música. Com ha sigut això?
1: És una conversa que nosaltres mateixa tenim des de 12 anys. Ara mateix sí que estem un poc aturats, però no, no ha sigut per cap motiu. O sigui, simplement els dos hem trobat un poc...
0: No s'heu barallat.
1: No. Samuel està pegant-li ara el tema audiovisual i sí, fent videoclip, li està anant molt bé, i nosaltres també per tema... Per tema curro vam tindre que aturar un poquet el grup i, bueno, ara que hem tingut temps altra vegada ja has pogut veure com a que hem reiniciat tot altra vegada, però avui en individual, sí.
0: Bueno, satisfet, perquè estàvem escoltant, després del silenci, n'hi ha més altres temes, A un pas, Pilars, Passar volant, són els quatre temes que has llançat.
1: Sí, després del silenci fica nom un poc al primer single, com bé has dit, i també al conjunt de quatre cançons. Són quatre cançons que tenien molt que veure entre elles, molt personals. També parlen de la família, de superació i de i del pensament que pot tindre una persona durant el procés de la seva vida, sobretot en èpoques males. I res, un poc ho ha volgut treure en aquest format perquè les quatre cançons tenien que veure, ja t'he dit, entre elles. I bueno, un poc com a resultat i com a inici del projecte i del canal per a poder treure molta més música.
0: Clar, en escoltar, ara després anirem entenent-ho en la lletra de les pròximes cançons. La gent pot preguntar-se què li ha passat a Borja. És com un mirar cap a endins, retrobar-se, demanar perdó, donar les gràcies, no sé, dir-ho?
1: Un poc de tot. Has dit molt bé com demanar perdó, com donar les gràcies... Són molts anys fent música, ja són quasi 15 anys fent lletres i fent música, i eren moltes lletres les que estaven allà aparcades en el mòbil, la veritat, sense treure i sense fer res. Al final sempre he portat un grup i sempre hem fet música per a grup, en este últim cas era Oceans, i això pues, propicia moltes coses bones, però també pues, porta que moltes altres lletres i moltes altres coses que tens que aportar al món pues, se queden ahí perquè estan un poc fora del projecte en el que estàs, com en este entonces era Oceans, i que necessitava treure, tio, i ara que he tingut el hueco...
0: Era el moment.
1: Sí, sí.
0: Ara el moment, tot arriba. Així arranca el jingle, anem a per el segon, A un pas. You were often told.

0: A un pas, definís el teu estil musical, perquè hi ha certa variació, n'hi ha un element en comú.
1: A veure, hi ha un fil, sí que hi ha un fil conductor, ja t'he dit, sobretot en aquestes quatre cançons, un poc agrupant a la família, a voltes passem per èpoques millors, però també n'hi ha èpoques pitjors, i és un poc un missatge d'alerta i, en certa manera, un missatge d'ajuda per a la gent que en cert moment pues, puga no estar passant-ho bé, dir-li que també n'hi ha un demà que de tot sis i bueno, pues que les èpoques pitjors venen perquè han de vindre, però les millors també arriben.
0: Escolta, que la vida és llarga, tu eres jove.
1: Sí, sí, sí.
0: Encara bueno, que no, te queden moltes coses per passar, no? T'has assumit.
1: També és una autoajuda, vull dir, el dia que torni a estar mal, segurament escoltaré les cançons, me'n recordaré i diré, ja has passat per alguna cosa mal, però d'ahir pots eixir.
0: Clar, tal vegada com a artista, no? Com a cantant, com a artista en general, ho deixem ahir, les coses no tan bones... tot això t'ajuda a gestionar-ho així en el cabet.
1: Sí, al final la música és una via d'escape i bueno, cadascú també ho troba en qualsevol àmbit. Jo en este cas sí que és de veres que molt de temps fem música i així és on ho he pogut trobar i on me fa desconnectar, desinhibir i mostrar a la gent el que realment tinc per dins.
0: Estos quatre temes, hem escoltat dos, ara anirem per als altres. Has dit que ja els tenies tots lligats i ben lligats, els tenies?
1: Sí, estes quatre cançons concretament les vaig començar a fer farà un any i mig, quan me vaig trencar el lligament, vaig estar un temps de baixa, i en eixe temps un poc de caigut en casa va ser el moment de fer aquestes quatre cançons. Després ja t'he dit que passava molt de temps fins a poder treure-les, però eixe moment va ser un poc el moment en el que ens parava, en el que jo venia no estant de molt bona època i on construïm aquestes primeres quatre cançons.
0: Està sonant Pilars.

0: Són fonamentals, els pilars en la vida, no?
1: Sí. I ja t'he dit, és una cosa que n'hi ha que tindre en compte. Pareix que avui en dia que tot és molt, molt banal i molt superficial, no tenim en compte les xicotetes coses, i pareix que dona hasta pudor a voltes i vergonya dir, tio, vull que a mon pare, vull que a ma mare, vull que a la meva germana. I la família és una cosa que la tens per a sempre.
0: Cal dir-ho abans de que no estiguen.
1: No, correcte, sí. Ha, de fet, en aquestes quatre cançons parla de la família que està i també de la família que no està. Vull dir, és molta gent que passa. I al final la família també és fer-se. Família parla de família de sang, família que no és de sang però que també ha estat sempre. I, bueno, al final crec que quan pitjor estàs és quan més te'n vas a ells i ells sempre responen bé.
2: Valen tot más amor, soles ells estaven quan moria el valor.
0: YouTube, podem escoltar aquestes cançons, fes una miqueta de
1: YouTube,
0: promoció, Spotify, que la gent vaja.
1: A totes les plataformes, últimament també estem molt actius en Instagram, estem cuidant-lo prou i, bueno, si seguiu totes les plataformes també ho veureu, que portem un poc la idea de no parar, és una cosa que pareix que col·lapse, però ja tenim moltes coses preparades, ja tinc moltes fent música i amb moltes ganes de traure-la, així que Borja Casany a Instagram i a YouTube, Spotify, totes les plataformes podreu encontrar música ara i molta música nova per si puc.
0: Que quede ben clar, Borja Casany, la N en valencià, sí. N-I-Y està ahí. Comentaven que, moltes no recorde quin tema era, o sea, que mos portàveu al Chiringuito, crec que era el de Xeraco, no? És la...
1: Ale,
0: esa que va arribar com un himne, no? Durant l'estiu, per allò de ser una manera d'introduir Xeraco, no? Que t'has rebut els braços oberts i allí has tirat arrels, no?
1: Sí, la veritat que, com parlàvem, Xeraco, des que estic allà assegut a casa, també en Alcàsser, vull dir, este fin de mateix ha tocat els vàters allà, han fet un concert, hem anat a veure-los al poble, ja segur com tornar a casa, la veritat, perquè tota la gent... Pues també molt agraïda d'allí. I Xeraco, sí, la veritat que des que estic vivint allí, pues han fet família, han fet comunitat, han fet amics i pràcticament podríem dir que ja sóc un xeraquero més.
0: Mira, no fa falta que ho jures perquè Xeraco, com dic, està molt present en la teua vida i també en este nou treball, te ho escoltem.

0: Ara estic fort, però he tocat fons, he tocat cel, cara i creu de la vida, el que comentaven, no?
1: Sí, Jorge? És... Ja t'he dit, la vida te passa per moments millors, per moments pitjors, i n'hi ha que estar un poc preparat per a tots, encara que uns siguin més fàcils que altres, i sí. És llei de vida, ja ho venim parlant, són coses que passen, i n'hi ha que fer-se a elles, n'hi ha que fer-se fort, n'hi ha que fer-se dur, i apropar-se a la gent que pot ajudar-te per a poder eixir de tot això.
0: Ja tens tot a decorar la casa de Xeraco o estàs sí. posant-li...
1: Ficant-te encara, va molt lent el procés, la veritat.
0: Poc a poc, no n'hi ha, sí, no n'hi ha pressa. Sí, sí. Doncs bé, Borja Casany, moltíssimes gràcies per la visita, enhorabona per este... Bueno, són quatre jingles.
1: Sí, quatre jingles.
0: Aniràs traient més o ha... no m'agobies?
1: D'ací molt poquet hi ha noves notícies i molt, molt bones, segurament. Com parlaves, Ale, era un poc per estiu, bé estiu, i també necessitem pues, un poc més de ritme al cos, seguir seguint molt personal i en la línia del projecte, però en un poc de ritme més ballauret i...
0: Emboilar el cap.
1: Sí, jo crec que sí. I això, i ja tinc moltes notícies a Instagram, espero que la gent ho puga seguir, i moltes gràcies a tu, volia donar-li gràcies per, pues, per donar-nos l'espai, per poder vendre sempre un poquet el projecte, i a tu personalment també per la xerrada tan bona que hem tingut en este rato.
0: Sempre és un plaer, que mon anem en passar volant, i això, a viure, que la vida són quatre dies i això passa volant.
1: Correcte.
0: Borja, gràcies.
1: Molta estima.
0: Ens anem a publicitat en passar volant.

0: 13:46 minuts. Anna Llopis, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Te demane permís perquè sona l'agenda de la música de l'agenda sociocultural, però t'apetí, tu ara te menjaries un bocadillo, bueno, un entrepà, perdó. L'espardenya sempre per davant. Un entrepà de figateis.
1: A aquestes hores sí.
0: Tu eres sí. Te les poses en mostassa o en maionesa?
1: Maionesa.
0: Jo també, eres de les meues. Nacho Mañó diu, calla, és de mostassa. Bueno, siga com siga, o sense una cosa ni l'altra, boníssims. I n'hi ha molta varietat. I per què parlem del figatell? Perquè avui arranca la Setmana del Figatell en Oliva amb 26 formes d'entendre el figatell. I d'això sap bona cosa, perquè vaig a saludar en directe la nostra companya Sandra Albert. Sandra.
2: Molt bon dia. Jo, bona vesprada ja, quasi l'hora de dinar. Espera un segonet, a veure si escolteu això.
0: Estàs fent figateix?
2: Arriba fins allí. Home, clar que estic fent figateix. Arriba fins allí això, oloreta. Jo crec estic que sí, així. Aguantame les ganes de tastar-ho, perquè fa una oloreta tan bona, una pinta tan bona. I com tu dius, esta setmana és que el figatell és protagonista, així, a Oliva, i qui ho sap molt bé és Mario Gorsiu, president de Gastrooliva. Tota una setmana per a promocionar aquest producte tan d'ací d'Oliva, no? Bon dia, Mario.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, es la semana de figatell, el típico que tenemos en Oliva, la identitat de Oliva, es el corazón de Oliva que tenemos aquí.
2: Mario, ara estem en el Bar València, tu eres el gerent d'este establiment. Cadascun dels establiments ha elaborat un tipus de producte, o sea, un tipus de plat amb el figatell, no sols entrepans.
3: Sí, la idea era que esta semana tenemos que dar el protagonismo del figatell. Hacemos el almorzaré de figatell, pero también a mediodía, por las tardes y todo eso, pues hacemos un montadito de figatell, una tapa de figatell, pero esta semana lo que tenemos aquí en Oliva, el protagonismo es el figatell.
2: O sea que ahora con que ya se apropa a la hora de dinar, Dani, estábamos hablando del entrepá, pero sí. Como me escoltad, ahora toco el montadito del figatell. Depende de la hora,
0: claro.
2: Un tipo de plat, ¿no? Amb el figatell.
3: Sí, la idea ha sido eso, ser el almorzar de figatell, que es el típico de Oliva, y después darlo a la hora de comer también el figatell, y después, si por la tarde quiere una persona a cenar, lo que sea, una picadeta de figatell, también lo tenemos, la tapa de figatell.
2: Y Dani, yo le preguntaba a Mario, Mario, sí. ¿Tú conoces el figatell de toda la vida? ¿De toda la vida conoces o cuándo lo conociste?
3: Pues cuando llegué aquí, lo primero cuando me recomendaron, dijo, hazte un bocadillo de figatell, un almorzaret de figatell.
2: Porque Mario, ¿de dónde vienes?
3: Yo vengo de Rumanía.
2: De Rumanía. ¿Y allí en Rumanía tenéis algún producto también parecido al figatell o el figatell es único en el mundo?
3: No, hay parecido un producto que se llama mich, que es parecido a figatell, que es la misma cosa más o menos.
2: La misma carne, pero cambia un poco.
3: Diferente los ingredientes y todo eso.
2: Claro, y aquí se cocina con amor porque es un producto de Oliva, ¿no? De la sabor de la terreta.
3: La problema es que han comido más figatell aquí porque tengo más años aquí que los mich allá. Y conozco más el figatell que los mich.
2: Ya ahora ya el figatell forma parte de ti. Y ahora me vais a ir a ver que Mario el conoce desde Fonsans, de toda la vida ya se puede decir, Mario, que lo conoces, pero por aquí, así en el bar Emisilla de la Cuina, mientras acaben de prepararse estos montaditos, tenemos a veïns de Oliva, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: ¿Cuál le diuen?
4: Lluís,
2: vostres d'Oliva de tota la vida?
4: De tota la vida, sí, nascut
2: a veure, tota la vida, quants anys són, més o menys?
4: Pues jo, pues 72 anys.
2: 72 anys, Oliva. I per a veure un poquet, mira quina pinta acaba d'arribar eixe montadito.
4: Ell, mare de Déu, senyor, tu, això quin menjar?
2: Eixa és la reacció en directe.
0: Furta l'hilo i porta-lo pa que sigui.
2: Quan li ha tret el montadito. Abans de que el tasti tinga la boca plena, Lluís, estàvem parlant, 72 anys, des de quants anys fa que coneix el figatell?
4: Pues jo era un xiquet i recordo anar amb els meus pares ja els diumenges, que és el que més s'estilava, a fer el vermut per les vespres i recordo ja.
2: O sigui, que podem dir que més de 70 anys del figatell. Vostè va néixer i va, quan va tindre dents ja va tastar el figatell.
4: Que li quallà. Era o sigui, un xiquet que en, bueno, on diré en 2 anys, però un 4 o 5 segur que sí. Que ja més menjava, segur.
2: O sigui, que així no l'Oliva, quan naixes, si eres d'Oliva has de tastar-lo.
4: Sí, sí, sí. A més, així, en este bar, els dissabtes venim nosaltres a almorzar normalment i no falla. Sempre en els amics, algú és de bocadillo de figatells o en el platet, que és el tradicional d'ací.
2: Clar, perquè estem parlant que esta setmana és la setmana del figatell, però ací hi ha figatell totes les setmanes, tots els dies.
4: De categoria, per mi el figatell és algo que ja el dic, que m'encanta això, sí, la pura veritat. Mira, m'ha quedat, i, ostres, mira, ja no cal ni que dini, amb el metge ja...
2: És un montadito, pot dinar un poquet, un altre montadito també, no?
4: És que jo ja no estic per menjar tant, boníssim.
0: Sí.
2: Mira, mira, estan i sí més montaditos.
4: Sí, mira això, tu mira això.
2: Mario, estens encisats amb el montadito.
3: Por eso, porque la gente está muy enamorada de los figatells.
2: I tenim, Mario, ves i crida'm a una persona que volem presentar ràpidament, a veure si la tenim per allí fora. Però, Lluís, volem, hem sabut la reacció quan ha arribat el figatell, el montadito de figatell, i ara volem que el taste, a veure quina és la reacció de com està.
4: Bueno,
2: a veure, va, en directe, anem a tastar aquest figatell, bueno, va a tastar-lo,
4: que no caiga,
2: Lluís.
4: Que jo, aquest aparato em fa a mi posar nerviós.
0: Estàs posant-lo nerviós, Sandra, a l'home.
2: Que no.
0: El figatell té prou.
4: Exquisit.
2: Com havia d'estar si no? Ha caigut una miqueta, però no passa res, perquè en la panxa tot es mescla, i si és que no passa res.
0: Se mos cau la baba,
2: boníssim.
0: Sandra. Se mos cau la baba.
2: Està boníssim. Jo ara el tastaré, perquè si no, en la boca plena no podré parlar, però està... Està boníssim. I dèiem, Mario, a veure si el tenim per ací. Mario, dèiem que no el tenim ja per ací, però que anàvem a presentar. Ah, sí que el tenim. Vine cap ací ràpidament.
0: Que s'escapa.
3: Ahí está.
2: Ara sí, la sorpresa. Miguel, que el figatell no és només cosa de carnisseries i de bars i restaurants, que també està vinculat a la pastisseria.
5: Home, el figatell és també com una tapeta que en un càtering o això pot funcionar perfectament. A més, de fet, funciona. Espera, que estàs sols molt estret.
2: És que estem estrets en el bar. Sí, a veure, perquè anem a explicar-ho, Miguel. És el gerent, mira.
3: Si lo probes,
5: bueno,
3: i dices si està bo o mal.
5: Està bo, i segons d'on estiga fet i per qui estiga fet, a veure com està i ho provarem.
2: Perquè, Mario, ves contant només mentre Miguel heu tasta. Miguel, que tenim ací, aquí tenim.
3: Tenemos a Miguel de San Vicent, que ha sido, que ha hecho, y ellos han hecho el récord de figatells, que asaron 4.000 y pico figatells en 2 hores.
2: 4.000 figatells cuinats en 2 hores.
0: Uau.
5: Va ser jo sol, va ser una associació de gastronomia, que el que es deia antes Gastroliva, no, Gastroliva, no, Gemmo.
2: Gastroliva és ara.
5: Ara, antes era Gemmo. I per festes del Crist vam decidir fer un rècord de figatells.
2: I es va arribar a aquest rècord?
5: Jo en ma casa tinc documentat, en el notari i tot, ho tinc tot documentat. I va entorrar 4.000 i pico de figatells.
2: I la mà, uf, com va acabar?
5: La mà de categoria. Va fer-ne 4.000 més, si hi hagués hagut.
2: I Miguel, a veure, com està cuinant 4.000 figatells? No se n'anava alguna a la boca?
5: No, perquè feia calor i no tenien ganes de menjar-ne.
2: Com que no tenien ganes de menjar figatells? I figatell, qualsevol moment es va per a menjar-ne.
5: Ja, antes de torrar-los, nosaltres ja m'ho vam fer la nostra part, perquè si després s'acabaven.
2: Ah, això és el truc.
5: Ja anàvem amb la panxa plena.
3: Ah. También este año intentamos batir el récord que ha hecho ellos.
2: Ah, doncs anotem, estarem pendents d'aquest récord.
0: Sandra,
2: jo me quedé...
0: Sandra,
2: sí, sí,
0: pregunta-li a Mario, però que te diga la veritat. Quan es fa un bocadillo, un entrepà de figatells per a ell, quants figatells li agrada clavar dins?
2: Eixa és la pregunta, Eixa és la pregunta. Mario, quan elabores un entrepà...
0: Per a ell.
2: Per a ell, no? Per a
0: fer-se-lo ell.
2: Disfrute
0: personal.
2: Propio, vale. Exacte. Quan preparas un bocadillo de figatells, ¿cuántos figatells hay en el pan? Para ti, para comerlo tú.
3: Yo lo mismo que siempre, 4 figatells. Yo un bocadillo de figatells, si no tiene 4 figatells en un pan de panadería con 4 figatells, cebolla caramelizada y una mostaza buena, no es el figatells.
0: Ja, això ja són paraules mayores.
2: Ja està,
0: mayores.
2: La recepta està clar. És que ací en Oliva sabeu molt bé, Dani, tu també ho saps molt bé.
0: No patim fam.
2: Com de bo està el figatell? És que jo ara sí que sí, ja
3: que
2: he acabat de xerrar.
3: Important és venir a provar-lo. Esta setmana, tenéis una setmana per venir a provar-lo tot el món.
2: Vale. Ja ho heu escoltat. A Oliva tot, a plenar Oliva, que no capiga ninguna persona més en els establiments, anem a tastar eixe figatell i gaudir-lo, i això és el que vaig a fer jo ara, perquè ara ja puc acabar de parlar, jo me despedís, me quede per així, i ara sí que sí, a tastar-lo, vinga.
0: Vinga, Sandra, adeu. Gràcies. Bon profit. Bueno.
2: Gràcies.
0: Anna. Que ara com seguim en el programa després de tot això?
6: Més mal que ja estem acabant, que si no...
0: Posa una miqueta de música, Nacho. Per fugir de la pell, sentir bategar la terra. Bueno, anem i fem un poquet, ens girem per a mirar cap al cap de setmana, Anna.
6: Ai, sí que ha donat molt, molt de sí. Comencem el divendres que va tindre jo aquell ser com sona l'ESO. I així no sonava. En aquesta representació musical participaven 2.000 estudiants de l'ESO vinguts de la Comunitat Valenciana, de Catalunya, d'Illes Balears. Es deia Intergalàctica i alguns d'ells estaven ben, ben emocionats. Els escoltem.
7: Estic emocionadíssim, és que és algo que no es pot escriure en paraules.
8: És un moment inolvidable.
9: Tots els instituts ho preparen per separat durant tot el curs, des d'octubre assajant fins a sí.
10: Els joves també podem fer moltes coses i també podem treballar per crear una obra d'art tan bonica.
6: Dos va estar molt
0: multitudinari.
6: Este de com sona l'ESO. I mira, també va ser multitudinària, saps què? La processó en honor a la Mare de Déu dels Desemparats a ir a Gandia. Participen les falles de Gandia, Dani, i és un acte especial per als fallers i falleres perquè és l'última vegada que es vestixen de falleres les que han sigut reines enguany desfilant per Gandia. I aleshores també és emotiu per a
0: elles. La veritat és que sí. Piles,
6: que ja està. Bueno, quasi està de festa.
0: Sí.
6: Este cada setmana va ser la presentació dels festers i festeres. Escoltem a l'alcaldessa de Piles, Cristina Fornet.
11: És una nit, com bé dius, de germanor, perquè venen la família de fora, venen els que estan estudiant a València, i llavors mos tornem a retrobar tots i comença l'inici de les festes. El cap de setmana que ve, 15, 16 i 17, són els moros i cristians, i a partir de la nit del 18 fins al 23 és la setmana de les festes patronals.
0: Sí.
6: Doncs ja ho ha contat.
0: Ja ho ha contat ella, Cristina, com a alcaldessa que és.
6: Quan comencen les festes, que comencen el dia 18, i podem veure ja un resum de l'acte de la presentació en Telesafor. Mm-hmm. I també, Dani, poden tornar a veure, si volen, la Poefesta, que va ser tot un èxit, veritat?
0: Sí, la veritat és que va estar molt bé. És que 1.000 cadires, i les van omplir com aquell que no vol, no? Sí, la veritat és que...
6: Crida molt l'atenció.
0: Un plaer.
6: Els escriptors ho deien, que cridava molt l'atenció, els que han vingut per primera vegada... veure tanta gent per escoltar poesia.
0: Així és, llengües diverses i formats diferents de fer el recital per part dels participants, com dius, tant la presentació de les festes de Piles com la Poefesta són dos dels vídeos que es poden tornar a veure, i si se ho han perdut, veureu en el canal de YouTube de Telesafor, ahí estan tots els vídeos. Alguna referència més? Abans
6: per avui ja, que esta vesprada hi ha xerrada de José Luis en la Casa de Cultura i tanca el cicle d'Egipte, però torna en novembre, que no s'ha...
0: que no s'assuste
6: ningú. I també tenim donació de sang en el Real de Gandia esta vesprada.
0: Doncs bé, a més les notes finalitzem, hem d'anar posant el punt i final. Bueno, abans recordar-los que a les 7:20 els espera la nostra companya Celia Julià amb La Ventana a l'hora de sempre, 7:20. Doncs bé, aquesta és la proposta per a la vesprada. Però ara, a les 2:10, hora 14 formativos, amb l'actualitat comarcal. Ja hem d'anar tancant des d'avui per avui Gandia amb Nacho Maño, al control tècnic.
12: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
0: Però m'ho aparo res més. Agrair-los una vegada més que estiguen ahí amb nosaltres, que estigueu acompanyant-nos. Continueu en esta sintonia de Ràdio Gandia Ser. I demà més, a l'hora de sempre, més Hoy por Hoy Gandia, fins aleshores, a passar el millor que puguen.
13: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera del resultado de las PCR realizadas a los españoles que guardan cuarentena en el Gómez Ulla, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 se encuentran bien, que siguen asintomáticos y que su cuarentena va a durar hasta el próximo 17 de junio.
14: Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
8: El gobierno ha confirmado hace unos minutos que los últimos pasajeros que quedan en ese barco volarán todos a Países Bajos, una operación de evacuación que va a quedar finiquitada esta misma tarde. De hecho, se espera que el Ondius zarpe hacia Países Bajos a las 7 de la tarde, hora canaria. En Granadilla de Abona está nuestro compañero Pablo Gandía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Finalmente, el avión de Australia no aterrizará en el aeropuerto de Tenerife Sur. Será la segunda aeronave de Países Bajos la que traslade a los 4 pasajeros australianos, además de un ciudadano del Reino Unido y un neozelandés. En ese vuelo también se va a repatriar, aparte de la tripulación, de países del entorno de Oceanía y de Asia, que no son indispensables para que el Ómnibus continúe rumbo a Rotterdam. Será previsiblemente a las 7 cuando salga de este puerto de Granadilla de Abona. Allí será desinfectado y se bajará al fallecido a bordo. El puerto de Granadilla también será saneado a fondo, acorde a los protocolos. En unas horas comenzarán los desembarques de los pasajeros que quedan a bordo del Ómnibus.
8: El capitán del barco acaba de difundir un vídeo en el que dice que este viaje no ha acabado en Canarias.
16: Our responsibility does not end there.
8: Dice que su responsabilidad no finaliza en las islas y agradece a la tripulación y también a los pasajeros su actitud durante estos difíciles días de travesía. Luego regresamos a Tenerife y estaremos también en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla, y con Pablo Morán vamos a dibujar el mapa de este brote, con 2 casos positivos entre los evacuados, uno en Francia, una pasajera francesa, y el otro en los Estados Unidos, donde uno de los pasajeros ha dado positivo, positivo no concluyente, y está a la espera de una segunda prueba. También escucharemos las reacciones políticas. Hoy la ministra de Sanidad ha evitado seguir chapoteando en la polémica con el gobierno de Canarias, con el presidente Clavijo y su gobierno, cuestionando el operativo que ha recibido, recordemos, elogios en las últimas horas de la OMS y de la Unión Europea. Clavijo llegó a decir que ratas infectadas podrían llegar a la costa, unas declaraciones que Sanidad desmontó con un informe técnico que concluye que los ratones que se infectan de antivirus no pueden nadar. Clavijo esta mañana en la antena de la SER en Canarias ha dicho que el gobierno le ha ridiculizado.
17: Han querido pues ridiculizar la posición de las ratas. A ver, en la circular del propio Ministerio de Interior, ellos reconocen que el antivirus es un virus transmitido principalmente por roedores. Y en la propia nota que el secretario de Estado nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta.
8: Clavijo,
17: no
8: es esperable. Anuncia su comparecencia en el Parlamento Canario para este próximo miércoles. Recta final de las elecciones en Andalucía. Esta noche, segundo y último debate electoral en Canal Sur. Y día también con encuestas. La de 40DB para la serie El País asegura que Juan Manuel Moreno podría llegar a la mayoría absoluta gracias fundamentalmente al estancamiento de Vox. La encuesta confirma el retroceso del PSOE de María Jesús Montero. En la SER, en la ronda de entrevistas electorales, hoy Ángels, en Hoy por Hoy, ha hablado con José Ignacio García de Adelante Andalucía, que mejora resultados según nuestra encuesta y que cree que todavía hay partido.
18: Estamos ampliando el espacio, no quitándole. A mí no me interesa de verdad quitarle voto a Izquierda Unida y Podemos. Yo les deseo lo mejor. Yo lo que quiero es que más gente vote a la izquierda. Y creo que eso, para eso sí está sirviendo Adelante Andalucía. Principalmente hay como 2 cuestiones que nos diferencian. Una es que nosotros somos un partido andalucista y por otro lado nosotros, bueno, pues tenemos una relación más independiente con el PSOE, siendo muy consciente de que evidentemente sumaríamos pacha a la derecha.
8: Sonido del día, las palabras de Keir Starmer tras su fracaso electoral de la semana pasada en las elecciones celebradas en el Reino Unido. Starmer no dimite, promete un cambio radical como respuesta a las voces críticas dentro del laborismo y promete

0: del protocolo comitiva y seguridad. Viajan de incógnito en autos blindados.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitiva o Lotería Nacional. Ven a La Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
3: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
4: Molt bona vesprada de dilluns 11 de maig. El tema de portada és la vaga educativa indefinida que ha arrencat avui a tota la comunitat valenciana i ha tingut un ampli seguiment a la SAFOR. En dades d'aquest matí, aproximadament el 80% del professorat s'ha sumat a les reivindicacions i, a més, en algunes poblacions, com Oliva, l'Alqueria, Tavernes o Xeresa, s'ha superat el 90% del seguiment. Però ja saben que aquestes dades d'este matí són relatives perquè hi ha professorat que treballa només per la vesprada. Per tant, actualitzem les dades i arrenquem avui La Ventana Gandia amb l'entrevista.
2: En La Ventana Gandia, la entrevista.
4: Tenim a l'altra banda del telèfon a José Seco, que és el portaveu del CSIC. José, molt bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
4: Quina és la valoració d'esta primera jornada de vaga indefinida a aquestes hores de la vesprada?
5: Doncs la veritat és que per part de CSIC, com a sindicat, considerem que ha sigut una forma molt important de demostrar al govern valencià de que tota la comunitat educativa està al costat del professorat i que reivindica millores per al professorat, però sobretot també per a tot el sistema públic valencià.
4: I en temes de percentatges, no sé quin percentatge de població ha continuat la vaga, en general i en concret a la SAFOR.
5: Doncs a la SAFOR les dades que tenim és que l'índex de participació ha sigut molt més gran que en altres llocs. Aleshores, nosaltres hem calculat amb els contactes que hem tingut i la informació com ens ha arribat tot aquest matí, que estaria al voltant de més del 90-92% en molts centres educatius i en alguns inclús únicament els servicis mínims. I per una altra banda, a nivell de comunitat valenciana, podem estar parlant al voltant del 88% de mitjana.
4: També ha sigut vaga d'estudiants. José, no sé si teniu dades dels estudiants que han fet vaga o només dels professors.
5: La veritat és que nosaltres les dades d'alumnat no hem tingut la possibilitat de contrastar-les. Aleshores, és veritat que, per exemple, aquest matí a primera hora, a les 8 del matí, estaven convocats els quatre sindicats, Comissions Obreres, Intersindical, UGT i CESIF, a Lluís Vives de València, al centre, i pràcticament professorat no hem vist que entrara a les 8, que és l'hora de començar les classes, i alumnat han sigut 3 o 4. Aleshores, jo crec que és la millor forma de veure que, evidentment, necessitem una negociació de veritat i necessita el sistema públic valencià d'educació unes millores que no poden fer-se esperar més.
4: No sé si estem parlant de xifres rècord, no, José?
5: Sí, n'hi ha que tindre en compte una cosa. Quan nosaltres com a sindicat plantegem unes mobilitzacions i ja portem dos vagues d'un dia únicament, vam tindre molta repercussió. Però és veritat que és una cosa limitada en el temps. Nosaltres estem perdent els docents de mitjana almenys 120 euros i en moltes ocasions fins a 90, depèn l'antiguitat, etcètera, etcètera, que té cadascú del professorat. Per què? Perquè ahir el que fa l'administració és prorratear vacances, extra, etcètera, etcètera. Això no vol dir que guanyem això al dia, evidentment. No. Clar, sí, és que a vegades genera dubtes. I quan nosaltres plantegem un dia d'inici d'una vaga indefinida, que jo aquest matí el comentava a companys de la premsa, és un dia trist perquè arribar a una vaga indefinida vol dir que no ha hagut possibilitat d'arribar a un acord o les propostes no han sigut el suficientment interessants per a poder aturar tot això. Mm-hmm. I, per tant, és històric perquè des dels anys 80 no s'havia produït una cosa d'aquesta manera, però també és veritat que la nòmina dels docents des de fa pràcticament 20 anys no ha patit puxades salarials, únicament l'acord que CESIF va signar amb el govern d'Espanya en 4 anys una millora de l'11,4%, que s'està aplicant ja, i evidentment les condicions, i ahir a la Safor jo crec que és un exemple molt clar, doncs quan arriba el fred fa fred, però quan arriba la calor, evidentment no se pot estar a l'aula. I avui és un molt bon dia perquè estem passant el 20-23 graus i moltes aules no poden ja tindre una temperatura raonable. Aleshores, jo crec que és una realitat que tenim el recolzament d'estudiants, de moltes famílies i de molts col·lectius que evidentment estan veient que el que s'està demanant és millorar les possibilitats de futur de tota la ciutadania que estudia al sistema públic valencià.
4: José, com es s'afronten els propers dies? Perquè avui ha sigut la primera jornada, però clar, la vaga és, com acabes de dir, indefinida.
5: Doncs la veritat és que va ser una vaga. Això significa que els docents i en particular els sindicats treballen més, perquè això vol dir que demà tenim concentracions a diferents centres educatius, que després tenim el dia següent concentració a la Conselleria d'Educació, després a la Generalitat Valenciana i divendres tancarem la primera setmana de vaga indefinida amb una manifestació massiva i única a la ciutat de València. Recordem que avui dilluns, 11, que començava la vaga, s'ha fet manifestacions a les tres províncies, València, Alacant i Castelló, i a més a Elx. Aleshores, evidentment, el divendres que anem a fer tot unificat a València crec que va ser una altra demostració de que els polítics que només han de fer que solucionar els problemes han d'estar pendents de la gent i han d'estar disposats a arribar a acords. I això passa per unes propostes serioses que realment solucionen el problema de per què a un alumne no poden atendre-lo tan bé perquè n'hi ha molts a l'aula i n'hi ha que rebaixar el nombre d'alumnat a l'aula, o, per exemple, per què no tenim més recursos de professorat o d'especialistes per atendre la inclusió a un alumnat que necessita aquesta atenció perquè ens estem jugant que estiga directament amb l'educació aprenent a estar en una societat. Aleshores, crec que són coses molt serioses i que els polítics han de prendre nota i han d'assentar-se i fer una proposta raonable, perquè des del sindicat CESIF el que volem és arribar a acords i millorar el futur.
4: José, però conforme parles, suposa que tot i aquesta massiva participació en la vaga i en les reivindicacions, no ha parlat, no s'ha pronunciat la conselleria encara, no?
5: Bé, suposo que estaven esperant a veure si punxaven, no? Com se sol dir. Jo crec que ha sigut tot el contrari. Crec que ara és el temps de reflexionar per part de l'administració. Nosaltres estem molt contents des de CESIF per la massiva afluència de gent a la manifestació i als centres educatius, com s'ha organitzat per a donar tota la informació. Hem tingut un gran treball, jo crec, que informant i fent pedagogia a tots els col·lectius, perquè pares, alumnat, etc. I personal que tampoc és docent, però que està treballant colze en colze amb nosaltres, com poden ser administratius, etc. Estiguen informats i jo crec que al final això ha d'acabar en una negociació i ha d'acabar, i ja ens agradaria des del sindicat a poder donar la notícia de que s'ha acabat la vaga perquè m'ha arribat a un acord digne.
4: Així és, José. Pues, esperem que així siga. Estarem pendents de com evoluciona esta vaga indefinida. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres per donar-nos la veu i moltíssimes gràcies per la tasca tan important que feu d'informació, perquè crec que el conjunt de la ciutadania necessita escoltar la veritat i també doncs, saber que estem preocupats per el futur del nostre alumnat.
4: Gràcies, José.

0: segur recorden el projecte en què una empresa pretén dur a terme en Castelloner de la Conquesta un complex turístic a menys d'un quilòmetre del poble. El veïnat es va mobilitzar en contra d'aquesta construcció perquè, entre altres motius, es vol fer en terreny agrícola, tindria impactes importants en el medi ambient i, a més, generaria unes despeses que recaurien sobre els veïns i veïnes. Doncs bé, ara s'ha fet públic l'informe realitzat per part de l'Ajuntament i ha resultat ser desfavorable, tot i que això no significa que no es puga fer este complex. Escoltem a Andrea Mestre, que és la portaveu del veïnat.
1: El cost que tindria que assumir l'Ajuntament per al manteniment del nou alumbrat, de l'aigua potable, de l'electricitat, també pues, l'impacte mediambiental dels animals, espècies protegides que estan i que viuen a aquesta àrea. Un informe desfavorable com a poble, com a veïnat i bueno, tota la gent que està en contra d'aquest hotel, pues, sí, estem ben contents. No significa que no es farà l'hotel. L'informe de l'Ajuntament és algo molt important, però al final pues, n'hi haurà altres coses que la Generalitat tindrà que considerar a banda.
0: El veïnat a més informa que encara s'estan recollint firmes per aturar aquest complex.
1: Aquesta setmana és l'última que tenim per a recollir firmes per a presentar les nostres al·legacions. Entonces estarem el dissabte i diumenge a la plaça del poble per a tot aquell que vulgui vindre i signar. De matí de 11 a 1 i de vesprada serà de 6 a 8 més o menys.
0: I a Gandia avui ha sigut dia de Junta de Govern. Entre els acords que s'han fet públics destaca el de formular un requeriment contra la resolució de la demarcació de costes. L'Ajuntament considera que els increments aplicats no són adequats i que no existeix una justificació tècnica suficient que els avale. Així ho ha explicat Jesús Naveiro com a portaveu socialista del Govern local de Gandia.
2: Considera que els increments aplicats no són els adequats i que no existeix una justificació tècnica suficient que els avale. Per això defensem que aquestes modificacions alteren l'equilibri econòmic de les concessions existents. Per tant, anem a sol·licitar la revisió d'esta resolució i exigirem una motivació tècnica i jurídica adequada.
0: A més, també a la Junta de Govern s'han posat damunt la taula acords per impulsar el turisme i l'hostaleria. S'ha aprovat un conveni de col·laboració amb ASEMSA, que és l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Safor, per un import de 10.000 euros. Aquesta ajuda està destinada a reforçar el treball d'assessorament, formació i promoció que desenvolupa l'associació amb el conjunt del sector hosteler i turístic de Gandia i de la comarca. A més, en aquesta línia també s'ha aprovat una subvenció de 60.000 euros destinada a ASEMSA per a l'organització de diferents esdeveniments gastronòmics i turístics al llarg del 2026. Entre les iniciatives previstes destaca la quarta edició de la Fira Gastronòmica Tasta Gandia, que se celebrarà des de l'11 fins al 13 de juny i inclourà show cookings, tastos, concerts, zones gastronòmiques i accions de promoció comercial.
2: Aquesta hosteleria i el turisme són motors fonamentals per a nosaltres, per a la nostra economia i per a l'ocupació de la ciutat. Per això continuem apostant per la col·laboració público-privada per a millorar aquesta competitivitat i la professionalització i també la capacitat d'atracció del nostre destí durant tot l'any.
0: I ens quedem a Gandia perquè s'han adjudicat 7 noves llicències de taxi, que sumen un total de 41 llicències a la ciutat. Un 52% més que fa 2 anys, quan només es disposava de 27 en tota la ciutat. L'objectiu és millorar els desplaçaments interurbans i també entre els municipis de la Safor, especialment en estiu, perquè els veïns de Gandia i la platja es tripliquen. Així ho ha explicat Lídia Morant, que és la regidora delegada de mobilitat.
3: Passem a tindre una llicència per cada 2.000 habitants aproximadament amb la clara intenció de donar una resposta als desplaçaments urbans en la ciutat, als desplaçaments en la platja, millorar també les connexions en serveis de la ciutat com l'hospital o com els jutjats i millorar també la connexió entre la ciutat i la comarca de la Safor. Especialment en estiu, ja que pràcticament també tripliquem la població que tenim a la nostra ciutat en els turistes que acollim normalment.
0: S'ha destacat a més que entre les places que s'han adjudicat s'han inclòs també per a persones amb mobilitat reduïda. I entre els requisits que s'han valorat per adjudicar-les estan els de la formació i experiència en l'àmbit del transport. Ho ha explicat José Martínez Espasa, que és comissari en cap de la policia local de Gandia.
4: A banda de l'oferta econòmica, l'Ajuntament de Gandia també va puntuar l'experiència professional en el sector, tant de taxi com de transport, formació i els vehicles eco i zero emissions com a puntuació a valorar. Una vegada es realitzen les inspeccions rutinàries per part de la policia local de Gandia aquests vehicles i els seus titulars, es posaran en funcionament aquestes llicències per a la millora del servei urbà de taxis. Finals de juny, principis de juny.
0: A més, també s'ha informat que demà comença el termini per a presentar-se a l'examen de la capacitació, una formació que és obligatòria per poder exercir de taxista a Gandia. I en successos, un rescat a la muntanya de les Tres Creus de Taverners de la Vall d'Igna. El curiós és que es van utilitzar drons que van ajudar a les persones que s'havien perdut a localitzar el camí. Va ser el dissabte a la nit, una parella havia pujat a realitzar la ruta de les Tres Creus de Taverners, però per algun motiu es van desviar del camí senyalitzat i es van quedar bloquejats en un pendent. A més, cap a la nit la visibilitat es va fer molt reduïda. Van actuar agents de la policia local, bombers i guàrdies civils, però va ser gràcies a un dron dels municipals que van poder guiar a la parella fins a una sendera segura. Gràcies a aquesta ferramenta van poder mantenir el contacte amb ells en tot moment. I de Taverners de la Vall d'Igna ens anem a Oliva, però ara amb una notícia més agradable. El protagonista durant esta setmana al municipi és el Figatell. I és que des d'avui fins al diumenge, més de 20 bars i restaurants de la localitat oferiran plats variats amb aquest producte com un dels seus ingredients. Tal com assegura Mario Gorsiu, president de l'associació Gastroliva, organitzadora d'aquesta iniciativa, el Figatell és la identitat i el cor del municipi. Molts veïns i veïnes ho coneixen des de que eren ben menudets.
5: Es la semana de Figatell, el típico que tenemos en Oliva, la identidad de Oliva, es el corazón de Oliva. Hacemos el almorzaré de Figatell, pero también a mediodía, por las tardes y todo eso, pues hacemos un montadito de Figatell, una tapa de Figatell, pero esta semana lo que tenemos aquí en Oliva, el protagonismo es el Figatell.
6: Y ahora hores de la desilusión, jubilats i sense fesos.
0: Acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Segons AEMET, demà tindrem cels coberts al matí i tot i que de moment no es pronostica pluja, això sí. I a mesura que vaig avançant el dia de cara a la vesprada, eixirà el sol amb alguns núvols alts i quant a temperatures màximes de 26 i mínimes de 16 graus. Jo m'acomiadé, però ja sabem que tornem demà a les 7:20 també el matinal a càrrec d'Anna Llopis. Gràcies per estar ahí, que ho disquen de les últimes hores del dia.